0: En temps de primavera, molta cirera i poca cullera. I a les 2:45 cada diumenge de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez.
1: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Hi ha tradicions que es viuen als carrers, altres a les escoles i altres que continuen sonant en forma de música. En este recorregut passem per un poble del Vinalopó mitjà marcat per la història del calcer, per la recta final de les trobades d'escola valenciana, per la Pentecosta i, com no, pel vincle que unís la música i les aules. Comencem.
0: Obrim la finestra al Conta'm que vull saber. Descobrim un trosset d'on vivim, del que som i del que ens rodeja.
1: Entre un castell que domina tota la vall del Vinalopó mitjà i dos pobles que pràcticament ja no tenen frontera, hi ha un lloc on la indústria, les festes i les tradicions populars continuen molt vives. Un poble de carrers estrets, cases cova i expressions pròpies com Estona Porta Careo, tan típica que dona nom a una associació juvenil dedicada a conservar les tradicions locals i que ens acompanya avui en el nostre passeig. Parlem de Petrera. Si els moros i cristians es viuen als peus del castell de Petrer, convertint el barri antic en un escenari ple de música, pólvora i història.
2: Jo eixia amb ma mare de Moro Vell. La comparsa de Moros Vells és superantiga. Vam fer fa poquets anys el bicentenari, que es diu prompte. Tenen molta influència de també les festes, pues, clarament d'Alcoi, però sobretot de la zona. Eixes mateixes festes també s'han vist influenciades per les nostres, no?
1: Però també hi ha festes menys conegudes, com les Carasses, que és una celebració satírica amb màscares i disfresses recuperada pels mateixos veïns després d'any desapareguda.
2: La senya d'identitat d'aquestes festes són uns draps o teles que se posen a la cara, te fas un forats per als ullets i pintes així com el contorn de les pestanyes, els llapis i tal. I n'hi ha un joc que tu vas a la gent major i li dius «me coneixes?» i tenen que intentar adivinar.
1: Els carrers del centre històric encara conserven cases excavades en la roca, un paisatge molt particular que conviu amb una altra realitat igual d'identitària, la relació constant amb Elda, on per no compartir, no compartissen ni fronteres.
3: A la gent d'Elda, nosaltres li diem cagalderos, i ells a morados mos diuen petrolancos o rebuts. A dia d'avui, la realitat s'ha dissipat prou. Al final, a l'estat de les fronteres unides fa que molta gent no tinga cap problema en viure al costat de l'altre. Però això sí, si algun dia sorgís la idea d'intentar unificar formalment les dues poblacions, jo estic convençut de que cap dels dos accediria.
1: Petrer és un poble que ha crescut lligat a la indústria del calcer. De fet, moltes famílies recorden encara les lluites obreres i reivindicacions laborals vinculades a les fàbriques de sabates, la més coneguda a la vaga del 76, on la classe treballadora va lluitar per millors condicions laborals, un fet que va marcar la història local i que va costar la vida del jove militant Teòfila del Valle.
4: La lluita obrera, que ha sigut superimportant aquí en Elda i Petrer, n'hi ha un montó d'economia submergida, en plan de persones que treballen en negres a casa i que estan sindicades, i que la lluita obrera en aquest sentit té moltíssima força en Petrer.
1: I entre tradició i memòria obrera, Petrer també manté celebracions molt pròpies, com les falles de la nit dels Reis.
5: En Petrer, el dia 5 de gener, se roda una espècie d'antorxa que està feta en abell, que és l'espart que ja està sec, i està lligat en espart verd, que serveix per a cridar als reis.
1: Petrer és d'aquests llocs on la gent encara parla del poble com si fora una casa gran, compartint festes, records de fàbrica, també rivalitats, i com no, tradicions que han sobreviscut perquè els mateixos veïns s'han encarregat de mantenir les vives.
6: Escolteu, escolteu, voleu participar al nostre programa? Ens agradaria saber curiositats del vostre entorn, quines són les vostres expressions preferides, els secrets dels vostres pobles, inclús receptes de les que es cuinen a foc lent. Podeu contar-nos el que més estimeu. Estic a Borrona. Enviant un àudio de WhatsApp al 69 66 71 71 8. Anoteu en paper i bolígraf. 69 66 71 71 8. Vos esperem. Estic a Borrona.
0: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia.
1: Les trobades d'escoles en valencià d'enguany encarinyat la recta final després de mesos omplint carrers i places de llengua, música i convivència. Enguany, baix el lema Tenim història, som futur, Escola Valenciana ha tornat a convertir aquestes cites en molt més que una festa, en un espai d'estima i defensa del valencià, especialment en un context educatiu marcat per les protestes i la reivindicació. La participació ha sigut multitudinària en moltes comarques, demostrant que la llengua continua ben viva gràcies a la implicació de famílies, alumnat i professorat. Ara només queden les trobades d'Ibipotries el 30 de maig i el Festcamp de Sagunt el 6 de juny per tancar una edició especialment emotiva. I per això estem al telèfon amb Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana. Bona vesprada, Rosana.
7: Bona vesprada, Yolanda, encantada.
1: Igualment. Com hem dit, encara no s'han acabat les trobades, però després d'aquests mesos de celebracions per tot el territori, quin balanç feu? Què ens podeu contar ja?
7: Ens podem contar que estem molt contents. Les trobades són un contagi d'energia i de felicitat sempre, perquè, com has dit molt bé, hem omplit els carrers d'estima i de defensa al valencià i han sigut un èxit en tots els llocs.
1: Aquestes trobades arriben quan es compleixen més de 40 anys d'història del moviment. Creus que continuen sent tan necessàries com als inicis?
7: Estic seguríssima que continuen sent necessàries. Les trobades són un dia de germanor per exhibir l'orgull de parlar el valencià, però no només això, també són un espai de reivindicació del valencià. De fet, van nàixer poc després d'aprovar-se la llei d'ús per reivindicar que volíem una escola pública en valencià. I una de les motivacions de les trobades era eixa, animar a les famílies que es matricularen en valencià i fer veure que era la millor opció de totes.
1: En moltes localitats s'ha vist una gran participació de famílies i de molts joves. No sé si noteu un relleu generacional en la defensa pel valencià.
7: Sí, sí, sí. El que passa que ese relleu va canviant de forma, perquè pot ser en alguns espais es veu que són les persones majors les que lluiten per València, però després també veus com ha eixit el correllengua. Enguany, la majoria de persones eren joves.
1: Enguany les trobades també han tingut un component molt reivindicatiu, no? Perquè estem enmig de la vaga educativa i del debat sobre el valencià a l'escola. S'ha notat això en l'ambient dels actes?
7: Sí. Sona tot això. De fet, s'ha fet notar en alguns discursos que reivindiquem i que estem donant el suport a la vaga educativa pel valencià, però també per unes condicions dignes per al professorat i per a l'alumnat. I de la mateixa manera que van sortir les primeres trobades per reivindicar una escola en valencià que no teníem, ara estem reivindicant l'espai que ens volen llevar i la llengua que ens volen menysprear i arraconar. Doncs tornem a lluitar per ella i a cridar ben fort i amb la cara ben alta que no ho aconseguiran, que no estem disposats a retrocedir i que en aquest espai convidem a tot el món a que vaja i a que reivindique la llengua que és nostra i que no permetrem que ens la lleven.
1: Com diu el lema de les trobades, no? Tenim història, som futur.
7: Efectivament.
1: Doncs en aquest missatge ho anem a deixar. Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública i a gaudir
7: moltíssimes
1: de les trobades
7: gràcies.
1: Que queden.
7: Moltíssimes gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé.
7: Molt bé, gràcies. Una abraçada. Adéu.
8: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
0: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: 24 de maig parlem d'una celebració molt destacada dins del calendari cristià que marca un moment clau. I no només això, darrere d'esta festa s'amaga també un recorregut molt interessant a través de les paraules i el seu origen. I ho descobrim, com no, amb la nostra Imma Cerdà. Bon dia, vesprada.
9: Bon dia de vesprada, Yolanda. Sí, avui se celebra la festa cristiana en què es commemora la vinguda de l'Espírit Sant als apòstols, la Pentecosta. I m'agrada parlar d'ella perquè hi ha una història lingüística darrere. Diu l'Evangeli d'avui: durant la celebració de la festa de Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, va vindre del cel una remor com si es girara un vent impetuós que va omplir tota la casa on estaven i se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es repartiren i es posaren damunt de cada un d'ells i tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l'Esperit els concedia parlar. I xedó és la glossolàlia, pel qual es van poder expressar i entendre en llengües que desconeixien, com deien que feia també Sant Vicent Ferrer. És, si més no, curiós que el mateix llibre, la Bíblia, parli de la diversitat lingüística com un càstig i com una benedicció. Explique. Al Gènesi 11 es conta la història de la Torre de Babel. En tota la terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules. I es decidiren a construir una ciutat i una torre que arribarà fins al cel. El Senyor va baixar i es digué: tots formen un sol poble i parlen una sola llengua. Si esta és la primera obra que emprenen, des d'ara cap dels seus projectes no estarà fora del seu abast. Baixem a posar confusió en el seu llenguatge perquè no s'entenguen entre ells. I així explica la Bíblia la diversitat de llengües i d'ètnies que pobla la terra. Per tal d'acostar la paraula de Déu al poble, al segle XVI, el Concili de Trento va oficialitzar la Vulgata, la versió llatina de la Bíblia feta per Sant Jeroni a finals del segle IV. El nom ve del títol Editio Vulgata, que vol dir edició per a ser divulgada. I així, Sant Jeroni, l'equip que comandava, va traduir de l'hebreu, l'Antic Testament, i del grec, els evangelis del Nou Testament, al llatí vulgar, que era en aquell moment la llengua parlada per la majoria de la població a Europa. Avui, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ofereix la versió en valencià de la celebració de la missa i de les oracions bàsiques, així com les lectures pròpies de les eucaristies dominicals i de les solemnitats de l'any litúrgic i els rituals més importants. Perquè Déu també parla valencià.
10: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
1: I enmig d'esta vaga educativa indefinida, la primera que viu l'ensenyament valencià des de 1978, hi ha qui recorda també tot allò que l'escola ha portat a la nostra cultura i a la nostra música, i també a l'inversa. Per això avui Fregina ens explica aquesta relació que ha marcat generacions senceres. Bon dia, vesprada.
11: Bon dia per la vesprada. Avui, en tot el que està passant estos dies, sembla un imperatiu moral dedicar l'espai a l'escola.

És Andreu Valor versionant l'Escola de Ribera d'Ovidi Montllor, descarnat retrat de l'escola franquista on es projectava una societat alliçonada en la submissió. L'escola és un catalitzador del present i una fàbrica de futur. Decidir quin futur volem passa per decidir quina escola volem. Estos dies els mestres han eixit al carrer per demanar unes condicions de treball que faciliten la seva missió de construir futur. L'escola pública actual ha fet un xip de 180 graus respecte a la que descrivia Ovidi a la cançó. És un formiguer d'idees, energia positiva i voluntat de transformar el món per fer-lo més savi, més empàtic, més crític, més lliure, més resilient i, en el cas concret del petit món que ens envolta, més en valencià. Hi ha una cançó que representa la cara oposada a l'escola de Ribera i que reivindica el paper dels mestres per escampar el verí i fer un món millor. És la mestra de so amb la que us deixem. Una abraçada fortíssima als i les milers de mestres que han omplert els carrers i ens han donat segurament la seva millor lliçó.